0: Molt bon dia, són les 8. Comencem amb els titulars. El primer, pel trànsit. Equip viari, Mariluz García. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Destaquem les cues a la P7 de Bellaterra a Barberà, direcció Girona, de Santa Perpètua a Barberà, direcció Tarragona, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B20, la Pota Nord, des de Santa Coloma, a l'altre extrem, B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal, i les dues rondes de Barcelona, direcció Llobregat, a Ronda de Dalt, entre Roquetes i la Vall d'Hebron, ronda litoral de Fòrum a la Barceloneta.
0: Els Mossos han detingut aquesta nit el presumpte autor de la mort violenta de la seva parella ahir al districte de Sant Martí de Barcelona. L'home va fugir després de l'agressió mortal al domicili familiar i s'ha entregat aquesta matinada. Es tractaria de la quarta víctima de violència masclista aquest any a Catalunya. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu després que ahir els bombers s'enfrontessin a una tarda complicada amb diversos fronts reactivats. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees i encara hi ha unes 10.000 persones evacuades. Els bombers aconsegueixen contenir, en canvi, l'avanç del perímetre dels focs a la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila. Es proposen atacar avui l'incendi. Definitivament, les flames han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Els veïns d'una quinzena de pobles ja han pogut tornar de mica en mica cap a casa. Indult parcial del Consell de Ministres per a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. La pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia se li commuta per una de 2 anys, però li mantenen la multa per un import de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Amb la mesura de gràcia, Borràs esquivaria l'ingrés a presó. El president Illa considera que el Partit Popular s'ha quedat sense arguments per mantenir el bloqueig a abordar el nou sistema de finançament autonòmic després que s'hagi ajornat fins al setembre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per avui. Hisenda sabé el canvi de data i reclama responsabilitats als populars. S'embolica la polèmica per les proves PISA. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per alertar que s'estaven excloent més alumnes del compte. És un any abans de la data que la consellera Niubó va reconèixer la seva compareixença al Parlament fa un parell de dies. Almenys 13 morts i 9.000 refugiats al Japó per el fort terratrèmol que va sacsejar Kumamoto. El sisme ha provocat danys importants en edificis i infraestructures. Els equips d'emergència treballen contra rellotge per rescatar les persones atrapades. I l'Iran ha atacat amb míssils una base nord-americana aquesta matina de Jordània, un bombardeig que trenca la treva tàcita que durava 4 dies en el conflicte amb els Estats Units. Fonts militars asseguren que les defenses antiaèries han aconseguit interceptar tots els míssils que ha llançat la Guàrdia Revolucionària Islàmica. En cultura, el Dansa Àneu, el Festival de Cultura de les Valls d'Àneu, encara la recta final amb bones dades de públic. Ahir la cantautora Magali Sare va omplir la plaça Major de Borén per presentar el seu darrer treball Descasada. Esports.
2: El Barça segueix entrenant a Anglaterra, on no podrà viatjar Joan Laporta perquè ha de fer repòs després que li hagin revertit una arrítmia. L'Espanyol juga avui el seu quart amistós de pretemporada, el primer del seu estatge a Anglaterra, a 9:15 en directe per Esport 3. També juguen el Girona-Castelló i el Sabadell-Manresa.
0: I el temps, jornada de ple estiu amb temperatures més altes, sobretot a les comarques de Lleida, on el termòmetre s'acostarà als 40 graus, sol amb més

Bueno, por aquí tenemos a l'Andreu. Dice, bon dia, Maria, sóc l'Andreu, el mecànic. Ja ens queda molt poc per les vacances. Jo estaré a casa i faré alguna escapada, una escapada com tu. Si pots, posa'm bravo per la música, un petó. Doncs això és el que faré jo, faré alguna escapada. Sí, faré alguna escapada, que és quan, bueno, quan no tens els plans fets, és com jo t'ho passes. Un petó ben gros, guapíssim. Bravo per la música, Andreu.

0: Y bueno, yo mira, a ver, si a mí me dices... Ahora me gustaría que me llamara alguien y me dijera algún sitio, algún país que no le gustaría ir. Que no le gustaría, no que le gustaría, no, que no le gustaría. A ver, venga, 93, 4, 6, 5, 7, 7, 7, 6. Un país que no te gustara, que digas, yo este país ni ahora ni nunca. A ver si alguien me lo dice. Yo tengo algunos que no iría nunca. Varios. Pensarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril. Buenos días.
1: Buenos días.
0: Buenos días. Dime.
1: Quiero hablar con María Jiménez.
0: Soy yo misma.
1: Hola. María.
0: ¿Quién eres?
1: Escolta, jo vaig vindre a la Bacus, de Montigalà, soc.
0: Ets de Montigalà, i com et dius?
1: Sí. Jo, Rosa, i vaig vindre amb el meu marit, que és Esteve, i ens vas...
0: Ai, és veritat.
1: El llibre.
0: Sí, us vaig dedicar el llibre, al principi. Sí. Estàveu allà ja abans que arribés jo, eh?
1: Exacte. I llavors jo comprava el llibre, vaig anar a pagar, i tu vas parlar amb el meu marit abans que jo.
0: Ostres!
1: Sí, i ens vam fer... Una foto. I tant que sí. Ai, a més, és que sempre t'escolto. Mira, ara mateix estava escoltant. L'altre dia em vaig trucar, però estava comunicant.
0: Ostres.
1: I ara dic, ara mateix vaig a trucar,
0: doncs
1: com
0: mira,
1: diu ella.
0: Molt bé, Rosa. Doncs, digue'm.
1: I a més, tinc el llibre que, escolta, és un encant, eh?
0: T'agrada? T'agrada?
1: Sí, molt.
0: Doncs,
1: a més... Molt perquè, mira, ni és avorrit ni costa de llegir.
0: Aquí està. Mm. No costa, perquè com són coses curtetes, tu avui llegeixes això, demà un altre, si tens el punt de llibre...
1: Sí, però amb molt sentit, de tot.
0: Ah, que sí. És que jo soc molt sentida,
1: I t'agrada el mar com a mi.
0: També, és veritat.
1: I Badalona.
0: I Badalona, nostra Badalona, eh?
1: No, i jo no soc de Badalona.
0: Ah,
1: jo
0: no?
1: Vaig vindre fa 30 anys.
0: Ostres!
1: Sí, jo venia de Barcelona, amb tres fills.
0: Mare meva.
1: Sí, bueno. Amb el marit, tres fills, i ens vam posar aquí, a Montigalà, amb aquests pisos de la Vila Olímpica.
0: Ostres,
1: sí.
0: aquests pisos m'encanten. Sempre m'han agradat. Perquè quan els estàvem fent, era una època per mi meravellosa. L'any 92, quan vam fer les Olimpiades.
1: Oh. I jo vaig poder vindre al 95, després de 3 anys.
0: Ja veus.
1: Perquè venia al Carrefour a comprar des de Barcelona.
0: Sí.
1: I jo vivia al carrer Rocafort, a Degó.
0: Ostres.
1: Estàs molt per la fàbrica?
0: Sí.
1: Enfront.
0: Molt bé.
1: Però, clar, era un pis d'apartament. I quan van vindre ja tres fills,
0: clar,
1: vam dir, nos estamos asfixiando. I veníem a comprar el Carrefour i ens els miràvem. Però, filla, hasta 3 anys després no van poder vindre.
0: Ostres. Bueno,
1: però estic encantada, com si fos de Badalona.
0: Doncs me n'alegro moltíssim. Escolta una cosa, he una curiositat. Aquests pisos tenen piscina o no?
1: No.
0: No tenen piscina.
1: El que passa que va molt bé perquè, clar, jo em vaig quedar, després d'un càncer de 5 anys, de leucèmia, vaig quedar en cadira de rodes.
0: Ostres.
1: Sí, ara vaig en crossa, com vaig vindre a la Bacu.
0: Sí, però estaves molt bé.
1: Sí, bueno, mira, dintre de tot...
0: I tant que sí.
1: El dia 9 d'agost
0: vaig
1: a fer 75 anys.
0: Molt bé. Doncs es portes molt bé.
1: De moment vaig vivint, escolta.
0: I tant, que això és l'important. Hem de viure cada dia com si fos l'últim. Jo sempre dic que esperem coses que arribin les vacances o que arribi el divendres.
1: Sí.
0: No, si és que cada dia hi ha alguna cosa especial per celebrar o per viure.
1: Exacte.
0: Que sí? Per exemple, ahir, que teníem una lluna preciosa.
1: Sí.
0: La vas veure, la lluna que teníem
1: ahir? No gaire, perquè estava molt cansada del calor.
0: I no vas veure-la.
1: I havia fet moltes coses a Barcelona i aquí...
0: Doncs vinga, ara et vaig a regalar una cançó, Rosa. Quina vols?
1: Ah, molt bé. Mira, m'encanten totes. No, i allò, he trucat precisament per això. El lloc que jo no aniria, no escolliria avui en dia, Estats Units.
0: Molt bé, doncs...
1: Pel tram.
0: Hombre, tu ets de les meves.
1: I mira, quan ho has dit, en seguida he trucat, perquè dic,
0: molt
1: ara
0: bé.
1: Vaig a... Bueno,
0: doncs
1: Maria.
0: Moltes gràcies, preciosa. Un petonet a l'Esteve, de part meva, també.
1: I escolta una cosa, me'n vaig... El dia 11 me'n vaig a Itàlia.
0: Sí.
1: A Gènova, perquè tinc família.
0: Molt bé.
1: I vull anar a la Bacus a comprar un llibre per regalar a la meva cunyada.
0: Ostres, que guai. Doncs quan tu vulguis encara els en queden, eh?
1: Encara en queden, oi?
0: Sí, encara els en queden.
1: Vale, doncs jo vaig a la Bacus, que tinc descompte, perquè sóc sòcia.
0: Sí, clar, molt bé, molt bé.
1: I li portaré una mida perquè m'encanta.
0: Doncs moltes gràcies, preciosa.
1: Vale.
0: Un petó ben gran.
1: Doncs me n'alegro d'haver-te conegut, perquè tenia jo sempre moltes ganes de com que t'escolto.
0: Clar, està clar.
1: I a més m'animes molt la vida, de veritat.
0: Moltes gràcies, Rosa. Un petó ben gran.
1: Igualment.
0: Adéu,
1: carinyo.
0: I bones
1: vacances, eh?
0: Gràcies, igualment, guapíssima. Un petó.
1: Adéu.
0: Adéu, preciosa.
1: Igualment, guapa. Adéu, adéu.
0: Carinyo, adéu, adéu. Que bé, quan et fan aquestes trucadetes, és que és tan, tan guai, tan xulo. Què voleu que us digui? I la Maica de Casa Gemma se'ns acaba d'enviar una foto de la lluna plena d'ahir, que jo li vaig fer una lluna també, una foto des de casa. El que passa que no es pot veure la preciositat que tu la veus en directe i és una altra cosa, eh? Però amb el mar, ella que viu davant del mar, que maco, eh?

Doncs mira, a la Rosa li vaig regalar una cançó ara mateix. Li vaig regalar una cançó que segur que t'agradarà. No sé si la coneixes, suposo que sí. Pequeña flor del José Guardiola, espero que t'agradi. Un petó ben gran i gràcies per les teves paraules.

0: tenemos mensaje que nos llega a través del 630-72-76-70. Ella es la Maica de Casas Llemes. Bon dia, Maica. Quina imatge. Gràcies per aquesta imatge tan maca. Vinga, som-hi. A veure què ens diu ella.
1: Hola, bon dia, Maria. Soc la Maica de Casas Llemes. Primer, agrair-te el programa. Escolta, m'agrada molt això que estàs comentant de les vacances, d'anar-se'n molt lluny, sembla que són persones més exitoses i tal. I estic molt d'acord, eh? Però jo, encara que pogués, no m'agradaria anar-me molt lluny. Mira, aquest estiu me'n vaig 4 dies a la Garrotxa, en un poblet que es diu Santa Pau. I amb això, doncs mira, em fa més feliç que estar 12 hores posada dintre d'un avió, perquè no podria pas, eh? Tantes hores de viatge, impossible. Res, t'agraeix molt, estic cuinant, com sempre. I si em poguessis posar una cançoneta del barri, t'ho agrairia molt. Vinga, un petonet, guapa. Bon programa i bones vacances, si no ens parlem abans.
0: Igualment, guapíssima, i clar que ens parlarem abans. I aquí tens la cançó del barri, Peliculón, un petonàs.

Coneixes el restaurant Albadiu? Són a l'hotel Badalona Tower. Albadiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant Albadiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant Albadiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant Albadiu.

Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.

0: 3CAT Info.
1: Són les 4, bona tarda. Una quarantena d'efectius treballen en un incendi al municipi de Masllorenç, al Baix Penedès. Protecció Civil ja ha demanat el confinament de prop de 600 veïns d'aquesta localitat. Tot plegat, quan els agents rurals preveuen que el nombre de municipis en risc extrem d'incendi augmentarà notablement en els pròxims dies. L'incendi de Madrid, ja viral més greu de la història d'Espanya, es dona per estabilitzat i també s'han aixecat la majoria d'ordres d'evacuació i confinament. A la Vall d'Uixó, al País Valencià, el foc continua actiu, tot i que les tasques de les últimes hores han permès alentir l'abans del foc després que hagi cremat 9.000 hectàrees. Els Mossos activen dos nous canals de denúncia telemàtica per detectar casos d'explotació sexual i laboral de dones. En l'últim any i mig han fet 36 investigacions per tràfic de persones i han identificat 24 víctimes. Els agents alerten de l'ús que els explotadors fan de les xarxes socials per captar víctimes i de plataformes per adults com OnlyFans. El Parlament podrà sancionar econòmicament els diputats o diputades que pronunciïn discursos d'odi contra determinats col·lectius. Les multes aniran entre els 600 i els 12.000 euros i s'inclouran al reglament de la cambra perquè tinguin cobertura jurídica. El PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han registrat avui una proposta per reformar el reglament i incorporar-hi el règim sancionador. Els treballadors catalans fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana, ho diu un informe de Comissions Obreres, que assegura que amb aquestes hores no pagades els empresaris s'estalviarien 11,6 milions d'euros. Les dones i els joves són els que concentren el gruix d'hores extraordinàries. A Lleida es disparen els temporers que dormen al ras. Actualment són uns 180. Per atendre'ls, l'Ajuntament i el Govern obren un nou pavelló de la Fira amb 160 places que estarà operatiu des de dilluns que ve fins al 17 d'agost. Rússia acusa l'empresari fundador de la xarxa social Telegram, Pavel Durov, de col·laborar amb el terrorisme i el declara en cerca i captura. El Kremlin l'acusa de no retirar material de Telegram utilitzat per Ucraïna per preparar actes de sabotatge en territori rus. I una trentena d'obres de Modest Cuixart, obra algunes de molt poc vistes, dialoguen amb quadres clàssics i contemporanis de la col·lecció de Carmen Thyssen en una nova exposició al Montsató de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. La mostra es fa coincidint amb els actes del centenari de Cuixart i es podrà visitar a partir de demà i fins l'octubre.
0: Esports.
2: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. Mentrestant, el Barça segueix amb el seu estatge de pretemporada a Anglaterra. Avui s'ha incorporat el brasiler Rafinha. L'Espanyol juga avui el primer amistós de la seva estada a Anglaterra contra el Burnley a partir de 8:45 del vespre. També avui Girona, Castelló i Sabadell, Manresa. I l'Ilerna Lleida de bàsquet ha anunciat el fitxatge del base Darius Magí, un jugador americà amb passaport armeni que arriba del Bourg-en-Bresse francès.
1: La tarda seguirà molt assolellada i amb calor, amb temperatures màximes per sobre dels 35 graus a l'interior del país. Creixeran nuvolades al Pirineu que poden donar alguna gotellada. Demà continuarem amb un temps molt similar al d'avui.
0: 3CAT Info.
3: Ràdio Pumat. Badalona. Estás escuchando a Jaime Guaza, aquí, en Radio Pomar Badalona, en el 101.2 de tu FM.
4: Hola, hola, ¿qué tal? Buena tarde, Badalona. El arrepentimiento también es cosa de la edad, disminuye con el paso del tiempo. Lo leemos hoy en La Vanguardia, donde también hemos sabido que Joan Laporta supera un...

0: Pomà, Badalona.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.
2: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 6. Els bombers treballen en un nou incendi forestal que s'ha declarat fa uns minuts al municipi de Canyelles, al Garraf. S'ha demanat el confinament a través d'un missatge a SLR dels municipis de Canyella i diverses urbanitzacions de la zona. Ha estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest migdia entre els municipis de Montferri, l'Alt Camp i Bonastre, al Baix Penedès. Una cinquantena de dotacions dels bombers continuen treballant sobre el terreny. El foc de la Vall d'Uixó al País Valencià continua encara actiu amb els esforços posats al flanc oest perquè no avanci cap a la Serra d'Espadà. A la zona encara hi ha prop de 10.000 persones evacuades i 9.300 hectàrees calcinades. Mentrestant, l'incendi de Vila i Madrid ja està estabilitzat i s'han aixecat gairebé totes les ordres d'evacuació i confinament a Madrid, però encara hi ha 9.000 persones que no poden tornar a casa seva. Un treballador de la mina de Súria al Bages ha mort aquest matí en un accident. Segons sembla, ha quedat atrapat per un despreniment de roques en una de les galeries. El govern assegura que fa pocs dies la Direcció General d'Indústria havia fet una inspecció de la mina. L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Orriols nega haver intervingut en el procés de selecció que li va donar la plaça. Atacs de nou entre els Estats Units i l'Iran després de 5 dies de calma. El règim de Teheran ha disparat míssils contra objectius nord-americans a Jordània. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat grups alineats amb l'Iraq i l'Iran. El preu del petroli torna a pujar per primer cop a l'última setmana. Els treballadors catalans fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana. Ho diu en un informe de les Comissions Obreres que assegura que amb aquestes hores no pagades els empresaris s'estalvien 11,6 milions d'euros. Les dones i els joves són els que concentren el gruix d'hores extraordinàries. Posar cara a l'ansietat és el que fa Respira, amb text d'Àuria Muñoz i il·lustracions de Judit Crauet, que publica Planeta Còmic. La història passa en una illa que fan servir com a metàfora visual. A Catalunya aquest trastorn afecta prop d'un 17% de la població, la majoria dones.
0: Esports.
2: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. Mentrestant, el Barça segueix amb el seu estatge pretemporada a Anglaterra. Avui s'ha incorporat el brasiler Rafinha. L'Espanyol juga avui el primer amistós de la seva estada a Anglaterra contra el Burnley a partir de 8:45 del vespre. També avui Girona, Castelló i Sabadell, Manresa. I l'Ilerna Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius Magui, un jugador nord-americà amb passaport armeni que arriba del Bourg-en-Bresse francès.
1: La calor molt intensa amb valors extrems ja és aquí. Les màximes ja han arribat als 40 graus a Ponent, una calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana. La tarda serà molt assolellada i no es descarta algun tímid ruixat al nord del Ripollès.
0: 3CAT Info.